0: continue e ba wa pade akole ni asiri anu olorun
1: asiri anu olorun
0: asiri anu olorun lori ko jesu a ma ri anu yen
1: ba mi je
0: olorun ma didi
1: amen jesu o ba bi e ba pe oro ba ni soro tawun yen le pe ni si leyin to 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080 0802 8080